0: Pues yo también vuelvo dentro de un ratito porque un día se nos va a pasar volando en compañía de Marta Briz, que ya está por aquí. Pásala bien con ella. ¡Feliz martes! Soy Javi Ayuso. Adiós.
1: ...97.1... Castellón. Parlar fort, interrompre'ns en parlar, fer tard, eixir de festa entre setmana, coses així no som molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar envasos de paper i cartó al blau, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.